0: Anem a xerrar a continuació durant uns minuts de vins, i concretament els vins de Macià Batlle, que triomfen en els Premis Baco. Per xerrar d'aquest assumpte ens acompanya Ramon Cervalla, i és el gerent de les bodegues Macià Batlle. Ramon, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia i molt content d'estar amb vosaltres.
0: I enhorabona per aquests Premis Baco, perquè les vostres bodegues obté una medalla d'or i dos de plata, no?
1: Així és, així és. I moltes gràcies per la felicitació, i per sobretot ja crec que està de sort Macià Batlle, per una banda, però tot el vi mallorquí. Ja crec que quan el vi mallorquí triomfa fora de Mallorca, el que està fent és donar a conèixer i recordar tant en el de fora com en els mateixos que vivim a Mallorca, que Mallorca és terra de vi, que Mallorca és una terra que elabora un vi de gran qualitat, uh-huh, i que podem anar per tot el món tranquil·lament i orgullosos de la feina que fem.
0: Uh-huh. Hi ha que dir que aquests premis doncs són... estan organitzats per la UEC i també reconeguts per el Ministeri de Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern d'Espanya. I ets la gran cita, Ramon, dels vins joves, no?
1: Així és, així és. El Baco, com tu bé dius, està organitzat per la Unió Espanyola de Decatadors. Uh-huh. Era el premi amb més prestigi i més tradició a Espanya, i que cada any el que fa és reunir de tots els vins joves que s'elaboren i triar i premiar els més bons. Mira, hi ha una anècdota, perquè uh-huh, veus com funciona això, és a dir, és tan important la Unió Espanyola de Catadors i té tant d'interès en que se coneguin els vins, que, per exemple, la mateixa organització se'n fa càrrec de dur-se'n els vins. És a dir, ell l'únic que te demanen és que Cervodeguer duguin el seu vin jove a la Conselleria d'Agricultura, i ells se n'encarreguen de recollir-los, de fer la cata i de fer-ho tot. Una cata a cegues, com tu saps bé, a tots els concursos, que premien els millors vins joves d'Espanya. Al veure que enguany Domer Mallorca ha tret 4 medalles, de les quals 3 són de Macià Batlle. Uh-huh. Hi ha hagut any que el vi mallorquí ens han tingut més bon resultat, però bueno, l'important és que Mallorca sempre estigui present a qualsevol medallero, que vin de Mallorca que sempre siguin reconeguts.
0: Mm. Ramon, quin ha estat els vostres vins que han rebut aquestes merescudes medalles, la d'or i les dues de plata?
1: Mira, la d'or ha guanyat una maceració carbònica negra, que a més de ser un vi jove espectacular, té la singularitat que està fet amb 100% en manto negro, que, com tu saps, és la varietat local, la varietat pròpia de Mallorca, que és un rem que només tenim en aquesta illa i que ningú mos pot copiar, un rem únic, un rem únic, i aquest era un vi que només se pot fer aquí. I després els d'altres dos han estat el vi Blind de Blind, que era el gran vi de Bodega Macià Batlle, un Blind de Blind celebrat en Prensal Blanc, que és l'altra varietat local de Mallorca, i Chardonnay, uh-huh, i el vi Rosat, que està també elaborat amb manto negro, amb el lot i cabernet. És a dir, un vi molt, que tenen molt terroir, molt característic de Silla Bonsafan, que és Mallorca, que tenen el clima, que tenen la terra i que tenen tot aquest saber fer de Bodega Macià Batlle i del vi de Mallorca, que fa tant d'anys que estem lluitant per situar el nostre vins arreu del món.
0: Mm. Hi ha que dir que aquest certament s'ha dut a terme a Madrid, i clar, s'ha tingut que traslladar aquests vins, els vostres vins, a Madrid. Deu ser també un trasllat on s'ha de dur una sèrie de condicions per mantenir temperatura dels vins, etc., no?
1: Sí, clar, havia d'arribar en condició perfecta, no podem anar a un concurs que el vi no arribi en les millors condicions. Però això ho fa el mateix organitzador, no? Sí. L'organitzador n'és conscient, l'organitzador de la Unió Espanyola de Catadors té molt d'interès en el vi de Balear i de Canaris, i sempre diu que el vi més desconegut d'Espanya, a la península, són els vins de les illes, Balears i de les illes Canàries, i ells, quan nosaltres enviam, donam, deixam el vins a la Conselleria d'Agricultura, i ells mateix s'ordenen i se l'enduen, i se l'enduen en les millors condicions, i deuen arribar bé perquè han aconseguit 4 medalles.
0: Mos comentaves, Ramon, que es tracta d'una cata cegues, i són un total de 55 membres, no?, de la Unió...
1: 55,
0: sí. De la Unió Espanyola de Catadors, i a més que, no, que són estrictes a l'hora d'avaluar, no?
1: Molt, molt, molt, perquè ells juguen el seu prestigi. Ara dir... Mira, poden haver un exemple, no? Vull dir, això és com quan un equip de futbol guanya una copa, si la perden, diuen, ah, aquesta copa no val res, no, no val res, sinó perquè no l'has guanyat. I d'això és el mateix, vull dir, les medalles tenen el valor que tenen, que és molt, i no l'han de despreciar, perquè normalment és que no les guanya i diu, no en saben. I no, precisament per això, hi ha 55 jurats que se juguen, que donen el seu nom i se juguen el seu prestigi.

0: ells me'l fan una cata, nosaltres me'n moro molt útil, perquè després m'ho envien l'analítica d'aquesta cata,
1: sí.
0: I veiem els punts forts i els punts febles, no? I veiem, i les, com que cada any hem anat guanyant medalla i cada any m'hauríem presentat, i podem veure l'evolució dels nostres vins.
1: Premis d'aquestes característiques i d'altres que aneu recuint durant tota la trajectòria que du les bodegues Macià Batlle. És una certa també pressió, Ramon, per mantenir la qualitat i, com no, millorar, no? És un incentiu per seguir fent feina i aconseguir millores en la qualitat dels vostres vins, Ramon?
0: Així és, jo crec que l'han encertada totalment. Això no és res més que una pressió que ens donem a nosaltres mateixos per continuar fent vins de qualitat, per una banda, i un incentiu per continuar fent feina, perquè en el mateix temps que ens podem pressió i ens incentivem, també hi ha un motiu d'orgull, un motiu de satisfacció, de dir, tota aquella feina que comença a la vinya i que continua a la bodega i que després arriba a la taula dels nostres clients, tot aquest procés s'ha fet bé i en tenim el fruit amb aquestes medalles.
1: I a més amb un gran equip, no?, de professionals que fan possible precisament aquesta qualitat que dia rere dia podem gaudir a taula, no?
0: Així és, així és, així és, perquè a darrere tot hi ha un equip humà, i a darrere tot hi ha les il·lusions, hi ha la feina, hi ha l'entrega de tota la gent de Macià Batlle, des del camp fins a la bodega, fins a l'esquí urbana, que està orgullosa de representar una marca i de veure que aquesta marca és reconeguda no només a Mallorca, sinó a tot Espanya i internacionalment.
1: Actualment, Ramon, quantes tipus, classes de vins teniu ara, diguéssim, en catàleg, per dir-ho de qualque manera?
0: Sí, en tenim bastant. Les podien resumir, bàsicament, en... Els vins se poden resumir, primer, per color, blanc, negre i arrodat, si ve arrodat en un vi negre, i després depèn de l'elaboració com s'han fet. Bàsicament és si duen bota o no duen bota. Si duen bota, allà és el temps de bota que duen, si duen mig any de bota, si duen un any, si duen un any i mig, i nosaltres elaborem tots els tipus, és a dir, elaborem vins amb bota, vins sense bota, elaborem millor, i també tenim vins del 2018 i del 2019.
1: Suposam que després de rebre aquesta medalla d'or i dos de plata en els Premis Baco, que millor manera que celebreu-ho amb una bona copa de vi, no, Ramon?
0: Totalment, totalment, totalment. El vi és per disfrutar. El vi és un producte que sempre està associat a la festa, a el benestar, a la bona vida i al bon menjar. I no hi ha res millor per celebrar o per estar sobre mis que obrir una botella, abocar-te una bona copa de vi i tira, disfrutar-la amb moderació, el vi s'ha de beure sempre amb moderació, en coneixement, amb veïma, perquè si ho veus amb veïma ho disfrutes molt més.
1: Doncs hem xerrat dels vins de Macià Batlle, d'aquest triomf en els Premis Baco, una medalla d'or i dos de plata. Ramon Cervalls, gerent de Bodegues Macià Batlle, moltíssimes gràcies i de nou enhorabona per aquest premi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, vagi bé.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.

0: Escúchanos en radiobalear.es.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Radio Balear. Radio Balear, sa nostra música.

0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5:30 de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: más.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.

0: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
4: Sanostra Radio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde, lo mejor de los 80.

0: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seua, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seua. Fira de Ses Herbes.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.